0: La policia local de València ha detingut a un jove marroquí després de sorprendre'l en plena agressió sexual amb penetració a una xica de 22 anys a la platja de la Malvarrosa, a València. Tal com ha publicat el periòdic Les Províncies, els fets es van produir la matinada d'aquest diumenge en les proximitats de la discoteca Aquarela. Els contem també que la Policia Nacional ha reforçat la presència a la platja del Postiguet, a Alacant i als seus voltants, la qual cosa ha permès interceptar infraganti a quatre autors de delictes de robatori al descuit a banyista i a més esclarir fets recentment comesos, com fins i tot recuperar efectes sostres. La coordinació policial, la col·laboració també ciutadana i les patrulles de paisà desplegades per la zona han sigut claus per a poder descobrir estos fets. I es contem també que el síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, ha avançat que la coalició portarà al Defensor del Poble la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat de 2026 per atentar, diuen els valents valencianistes contra els drets bàsics dels valencians, amb exemples com la policia educativa que pretén instaurar el Partit Popular a les aules, la desprotecció de la infància i també els atacs als drets dels LGTBI. I a València, la consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, signarà un conveni de col·laboració en matèria d'infància amb la Fundació Somiar a partir de la una.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno.

0: Bien, 12:47 minutos. Bueno, vamos a considerar que estrenamos temporada, porque aunque sea 31 de agosto, ese 31 de agosto no ha servido absolutamente para nada, porque hemos tenido que pringar todos. Así que vamos a ello de ello y empezamos con muy buen pie. Aquí tenemos a un buen amigo de esta casa, Víctor Soler. ¿Qué tal? Bienvenido, como siempre.
1: Gracias, siempre es un placer estar en esta casa y además fer-ho en un día especial que marca un poc la fita de l'inici de curs polític. Avui estrenen temporades totes les ràdios i, per tant, pues, encantadíssim d'estar així estrenant temporada en Onda Cero Gandia.
0: Bueno, pues la veritat és que suposo que al llarg de tot l'estiu pues, hauràs omplit un sac, no?, de coses per a comentar, algunes per a millorar, altres per deixar-ho igual o altres per eliminar-les. Suposo que anem a tocar varios temes. Es comença, si vols, per lo de la concentració de Gandia, perquè des de luego tot el que ve de baix és molt fort.
1: Bueno, jo crec que som un país solidari i un país que funciona és un país que quan pues, a un ciutadà, a un compatriota li succeeix un problema, pues, estem tots de forma solidària atenent-lo. I per tant el que ha passat en Ceuta, que ha sigut una invasió per no saber controlar les fronteres espanyoles, és una situació extraordinàriament greu que requereix de primer d'una actuació del responsable d'aquesta situació, que és el govern d'Espanya, però que després per part de la ciutadania pues, mostrem el nostre afecte, la nostra solidaritat, la nostra estima per Ceuta, i per tant el que fem és adherir-nos a una concentració que en aquest cas ha convocat la Federació Espanyola de Municipis i Províncies este pròxim dimecres 2 de setembre a les 8 de la vesprada en la plaça Major, en la plaça de l'Ajuntament, que és una convocatòria que ha fet extensible a tots els ajuntaments d'Espanya, és a dir, en tota Espanya, en tots els ajuntaments, a les 8 de la vesprada tindrem esta concentració convocada per, diguem, l'Ajuntament dels Ajuntaments, és la federació on estan agrupats tots els ajuntaments d'Espanya. Uh-huh. Per tant, nosaltres el que fem des del Partit Popular és adherir-nos a esta manifestació i convocar i mobilitzar a tot el veïnat de Gandia que puga manifestar pues, la seva estima i la seva solidaritat amb Ceuta en un missatge de recolzament i d'unitat, perquè quan pues un espanyol té un problema és un problema de tots i jo crec que en aquests moments el que cal és estar de forma unida i visible pues, compartint aquests moments i traslladant una idea molt clara, i és que Gandia està en Ceuta.
0: Pues sí, no, la veritat és que jo espero també que es tinga en compte una miqueta la situació que hi ha allí en quant a lo de que no es tracta d'enviar soles recursos per a tots els que han entrat, sinó pels que estan ahí de tota la vida. Pense jo que, perquè supon que allò serà un festival de botigues tancades, de supermercats tancats, d'una vida pràcticament paralitzada per aquesta situació. No sé, realment no he anat allí, que haguera sigut lo propi, però per lo que es veu i per lo que es pot comparar en programes inclús de diferent signe polític, la cosa està també per ajudar els que estan allí.
1: És així, Rafa.
0: Per donar-los prioritat, per lo menos.
1: La vida en Ceuta s'ha parat. Les botigues, els comerços estan tancats, els propietaris tenen por d'obrir, hi ha una situació absolutament d'incapacitat per part de l'Estat de donar seguretat i tranquil·litat als seus veïns, i això és una qüestió que no és puntual, que en estos moments, a dia d'avui, encara no saben com des del govern d'Espanya poder resoldre, i per tant el que volem pues, és posar el nostre granet d'arena de forma visible i simbòlica amb aquest recolzament per enviar tota aquesta estima a tots, a compatriotes nostres. I crec que és una bona ocasió per a mostrar unitat. Jo crec que no és una bona idea que per part d'alguns intente polititzar-se o partiditzar-se esta concentració.
0: Per no parlar dels que estan encabronant el tema allí violentament.
1: Clar, perquè al final jo crec que nosaltres que hem de ser responsables de mostrar pues, diguem una concentració pacífica, moderada, tolerant amb tot allò que està passant, però especialment jo crec que també reivindicativa de que les coses no estan fent-se bé. I qualsevol intent per part d'algun partit polític d'estar més defensant actuacions que són indefendibles a no estar en eixa concentració a les 8 de la vesprada el pròxim dimecres, pues jo crec que és polititzar eixa qüestió. Per tant, a mi m'haguera agradat, sincerament, que el meu ajuntament i l'alcalde socialista de Gandia s'haguera sumat a la convocatòria de la federació, com han fet ajuntaments de tota Espanya, inclús ajuntaments governats per el Partit Socialista de la Comunitat Valenciana, com Tavernes, sense anar més junt. Jo crec que ha triat més per la defensa, en este cas, de la gestió de Pedro Sánchez, que no per estar al costat de Ceuta. Crec que és un error, però que és un error que no ha de pagar la ciutat. Per això jo torne a convocar a tota aquesta gent en nom de, en este cas, de la federació, dels municipis, de l'Ajuntament i d'Espanya, a que el pròxim dimecres 2 de setembre estiguem a les 8 de l'esprada tots junts, sense sigles, sense partidismes, amb unitat i amb solidaritat amb Ceuta.
0: Molt bé. Bueno, així veiem un altre tema que també és d'Armes Tomar. Per què s'ha perdut el tren? Directe a Gandia.
1: Bueno, s'ha perdut el tren perquè és cert que hi havia unes obres d'actualització dels canals, en este cas per tota l'àrea metropolitana de València, i que era una qüestió que quan tu fas obres pues, tens unes afectacions directes que requereixen dues coses. Primer, ser transparents i dir les coses clares. I segon, un calendari d'actuacions per a evitar tindre problemes
0: o perdre la... Perquè la gent no s'estigui informada,
1: efectivament,
0: no? De lo que pot i no pot disposar.
1: Què ha passat en aquesta situació? Pues que ningú va dir absolutament res, que conforme s'aprovava la temporada turística no se publicaven, en este cas, les freqüències ni les línies directes, i que va ser per la denúncia del Partit Popular quan tot el món es va enterar que Gandia havia perdut una connexió directa essencial amb el nostre principal mercat emissor de turistes, que és en este cas Madrid i la Meseta, i per tant que era un problema per al nostre destí turístic, no només per als viatgers que no poden vindre de forma directa, sinó per a tot el sector turístic de la ciutat, per als hotels, apartaments turístics, hosteleria, restauració, comerç, en definitiva, i aquí tindrem en compte que Madrid és el nostre principal mercat, i eliminar aquest tren directe en plena temporada turística és un greu problema. Per tant, entenem que les obres són necessàries, perquè ho són, però el que no és acceptable és que es deixi a Gandia sense cap alternativa. I per tant, nosaltres el que venim denunciant i reclamant, i el que jo faria, en este cas, si tinguera la responsabilitat de ser alcalde, és donar la cara, explicar les coses com són. Crec que la primera responsabilitat d'un alcalde és donar la cara, no només quan les coses van bé, especialment quan les coses van mal, i a partir d'ahí fer-me càrrec de la situació i marcar un calendari clar de les obres per a que tot el món sàpiga què atendremos, i a partir d'ahí buscar alternatives de connexió de Madrid en Gandia per a aquesta problemàtica, per a aquesta desconnexió durarà el menor temps possible. Què s'ha fet? Pues amagar la realitat, no comunicar, no ser transparents, i com sempre tirar-li la culpa de tot al Partit Popular. Però tirant-li la culpa al Partit Popular no s'arreglen les coses, s'arreglen, insistís, en transparència, en capacitat de gestió i donant la cara.
0: Bueno, canviem a un altre tema. Bono alquiler joven.
1: El principal problema que tenim en estos moments en el conjunt del país, però especialment en la ciutat de Gandia, quan atenem els números, és la falta de vivenda i sobretot la incapacitat que tenen avui en dia les famílies, però molt especialment els joves de Gandia, per a poder accedir a la seva primera vivenda. Això és un drama social, perquè el no tindre vivenda incapacita per a tindre un projecte de vida propi, per a emancipar-se, per a desenvolupar en definitiva els anhels i les esperances de tots, no? Per tant, des de les administracions i des de l'Ajuntament de Gandia caldria donar una resposta més ferma. La veritat és que en els últims anys el govern socialista de Gandia ha estat incapaç de donar resposta a aquesta problemàtica, a aquesta situació. Vull recordar que en els últims 8 anys del Botànic ni Diana Morán ni José Manuel Prieto van construir cap vivenda de protecció pública, cap, zero, que avui en dia en el govern del canvi del Partit Popular a la Generalitat en Gandia comptem amb 4 promocions que acabaran al final de la legislatura en 226 vivendes de protecció pública per a posar-les a l'abast de totes les famílies i els joves necessitats, i que paral·lel a tot això l'Ajuntament ha de manejar-se. I com s'ha de manejar? Pues una proposta que nosaltres hem deixat damunt la taula de l'alcalde socialista, però que com sempre ha rebutjat, és fer un paquet d'ajudes que nosaltres hem vingut a denominar el projecte Gandia Emancipa, per a que puguem ajudar els joves des de l'Ajuntament de Gandia a que totes aquestes primeres despeses que tant costen pues de reunir, perquè al final és gent jove que té els seus primers treballs, pues puguen ser sufragades, pagades subvencionades per part de l'Ajuntament de Gandia. Estem parlant de la fiança, de les primeres mensualitats, de les altres dels subministraments elèctrics, d'aigua i de les despeses, per exemple, de formalització del contracte. És una ajuda que en companyia de les rebaixes fiscals que ha aplicat el govern autonòmic del Partit Popular, de les vivendes de protecció pública que estem construint i d'altres mesures que anem a continuar explicant i proposant en els pròxims mesos, pues faran que puguem anar pal·liant aquest problema que, torno a insistir, és la meva principal preocupació i ocupació, la falta de vivenda a la ciutat de Gandia. La legislatura que ve, que jo espero poder encapçalar com a alcalde de la ciutat de Gandia, per a mi va ser la de la vivenda. Fa falta construir, fa falta posar a disposició del mercat sòl per a construir vivenda de protecció pública i també vivenda de renda lliure, i fan falta ajudes per a que els joves i les famílies de Gandia puguen accedir a aquesta primera vivenda, perquè les condicions actuals del mercat, tant financer com immobiliària, això ho impossibiliten.
0: La veritat és que sorprèn en una ciutat del tamany de Gandia que mires al voltant i veus un parell de grues als soles.
1: Que aquestes grues són precisament de les de la Generalitat Valenciana, que són les que estan construint, però no n'hi ha més. I entonces el que ens fa falta precisament és construir vivenda. És que és una realitat que per part d'alguns partits d'esquerra intenten obviar. Intenten des de el control del mercat o intentant de mesures restrictives, que en este cas el que fan és pujar el preu del mercat immobiliari, pues intentar resoldre el problema, no. El problema és resolt construir vivendes i donar facilitats a la gent per a que puga comprar, que puga llogar i que la gent que té en este cas una vivenda que està sense utilitzar, pues tinga incentius per a posar al mercat de l'alquiler, per exemple, amb una oficina antiocupació que dona necessàriament per a donar tranquil·litat a aquestes persones que tenen por de posar la seva vivenda en règim de lloguer, o també donant ajudes d'altre tipus. Però insistís, la principal preocupació de l'agenda pública del govern del canvi del Partit Popular la segona legislatura va ser la vivenda, i anem a construir vivenda perquè tenim que donar resposta a aquestes famílies i joves que necessiten un pis i un habitatge.
0: Bueno, una altra idea que ve que teniu entre mans és l'augmentar el transport públic als extraradios, a Marxuquera, Marenys, inclús als polígonos. Però de quina manera es pot aconseguir això, Víctor, sense fer excessivament llarg el trajecte?
1: Fent més línies. Fent més línies. Jo entenc el que diu Rafa, perquè té raó. El que no podem és carregar en una mateixa línia totes les urbanitzacions.
0: Tardarien dues hores en pegar-li la volta.
1: Què és el que està passant ara? Jo m'he pujat diverses vegades tant a la Marina com a l'Urbanet, i per a completar un trajecte pots estar perfectament una hora i quart. Jo ho he fet.
0: No és, costa menys anar a València.
1: No, clar, és que...
0: Que pegar la volta per Gandia i la platja.
1: És que no és útil. Han fet que el transport públic de Gandia no funcione. I el transport públic de Gandia, al final, tinguem en compte que va especialment per a les persones que tenen pocs recursos, perquè no tenen disponibilitat d'un vehicle privat, perquè tenen mobilitat reduïda, o perquè necessiten d'aquesta ferramenta per a poder anar a treballar o a l'hospital o a fer gestions administratives. Per tant, estem castigant a les famílies que menys recursos tenen, i això és el que em preocupa a mi. Com es pot fer en més línies? El Partit Popular, com va governar al seu moment, ho va fer, i hi havia un servei que la gent va reconèixer com un servei que havia millorat moltíssim. Jo no puc entendre que especialment pobles, ciutats de Gandia, parts de Gandia com Marxuquera, Marès del Falcaid, Kentucky i Venècia estiguin aïllades de la xarxa de transport públic, o que no puguem fer que un treballador pugui agarrar el transport públic per anar a treballar al polígon industrial Codar o al polígon Benieto, perquè això ajuda també no només a la sostenibilitat, sinó també a l'ús del transport públic, o que tardem una eternitat per a poder anar a l'hospital, quan per a nosaltres és un factor clau de mobilitat entre el centre de Gandia i l'hospital.
0: I més tenint en compte la manca de pàrquing que té l'hospital, que es demostra dia a dia. Jo l'única solució que li veig ahir, si no estàs d'acord, per suport me ho dius, és ja fer, donar-li el tractament de gran ciutat, o sigui, que n'hi hagi... La línia 5 és la que ara Gandia Playa, la línia 3 és la que ara Marxuquera, Marell, no sé què, o sigui, dissociar les línies, i si fa falta fer trasbordo d'autobusos com el fan una gran ciutat, doncs que es faça sense ningú, perquè és que no veig una altra manera de fer-ho sense que es faça un trajecte, vamos, insuportable.
1: És que ho has definit molt bé, Rafa. Parlem des del trellat. Gandia té 83.000 habitants en aquests moments. És una ciutat que ha crescut moltíssim, que a més té diverses nuclis urbans consolidats, com de dia abans, i que a més té una altra ciutat que és Grau i Platja, a uns quilòmetres de distància. Per tant, donem tractament de gran ciutat al transport públic en diverses línies, i que les línies a més tinguin una freqüència considerable, o no anem a aconseguir que el transport públic siga útil. Si jo necessite que un veí de Gandia que entra a treballar a les 8 del matí tinga la certesa de que si treballa en el Pollo d'Alcodar puga des del barri del Raval agarrar l'autobús públic i arribar al seu lloc de treball puntual a les 8 del matí, perquè si aconsegueix això, el que farà és que deixi el cotxe en la cotxera i que utilitzi el transport públic. I per això hi ha que fer distintes línies. Nosaltres, en la proposta que jo li he presentat al senyor Prieto en diverses ocasions, detalla fins a 6 línies de transport públic, una que va directament de Grau i Platja, l'altra que va a l'hospital, altra que connecta més polígonos, és a dir, línies que en un temps...
0: Hi ha algoritmes, a més, avui dia, que podrien donar informació molt valuosa de les principals hores de consum de transport públic.
1: Totalment.
0: Per a la platja o per a treballar en el polígon Alcodar o per anar a l'hospital.
1: Per no parlar-ne...
0: N'hi ha recursos per a poder averiguar quines serien les línies més adequades i en quant a quantitat i en quant a qualitat.
1: Per no parlar, Rafa, de la situació actual dels autobusos, de les condicions dels propis treballadors, en alguns autobusos ni tan siquiera funciona l'aire condicionat, o de la situació de les marquesines, on hi ha marquesines. Perquè jo he estat en marquesines de la platja i de Gandia aquest estiu, a 40 graus a la sombra, esperant que vinga un autobús que tarda 40-50 minuts, i això és insufrible, ja no només per al veí de Gandia, per suposat, sinó al propi turista que ve, que donem una imatge lamentable del sitio turístic. I a mi això em dol, perquè jo vull que Gandia presente la seva millor cara i vull tindre uns serveis públics d'excel·lència, entre altres coses perquè paguem els impostos més alts de tota Espanya, i els veïns de Gandia mereixen tindre impostos i serveis públics en consonància. Per tot això és el que jo he presentat, la proposta de transport públic en distintes línies, en marquesines com cal i en freqüències com correspon. Ara va haver una nova licitació després de 10 anys, ojo, o sea, 10 anys on la licitació havia, en este cas el contracte, havia caducat. Lo normal és que quan un contracte caduca tu tingues la previsió, almenys un any abans, de traure una nova licitació, i que una vegada finalitzi uno, immediatament el dia després comença l'altre nou. Pues han estat 10 anys amb una incapacitat absoluta per a treure un contracte. Clar, quan un està regant les plantes de casa o fent-se vídeos promocionals, pues no està gestionant la ciutat, que és per a el que necessitem un alcalde. I ara van a treure aquesta licitació, curiós, a 8 mesos d'eleccions, tindrem una foto del senyor alcalde en els autobusos nous i amb noves marquesines. Però això no va solucionar el problema, perquè al final és tot una mesura propagandística que ve a construir un relat de que estan fent les coses que no han fet en 10 anys. No, jo vull que una ciutat que funcione tots els anys, no només en any electoral.
0: Les dades posaran les coses al seu puesto i repartirà raons. Però fins que no es faça, no es pot saber. Bueno, Víctor, pues una vegada més, un autèntic plaer haver-te tingut per ací. I suposo que vindràs pront.
1: Quan me convideu, jo estaré ací i aprofite per a tornar a convocar a tots els gandians a que estiguem el pròxim dimecres dimecres 2 de setembre a les 8 de la vesprada en la plaça de l'Ajuntament de Gandia, per a dir un missatge molt clar, que Gandia està en Ceuta i que quan un espanyol té un problema és un problema de tots, i anem a mostrar la nostra solidaritat.
0: Amén.
1: Gràcies.
2: De uno. En Paco Martí Rodamos contigo. Somos distribuidor oficial de Zontes, Boge y Kawasaki. ¿Quieres una moto que respete el medio ambiente? ¿Necesitas financiación a medida para estrenar ya? Lo tienes. En Paco Martí te damos todas las facilidades. Paco Martí, venta de recambios y el mejor taller mecánico para que tu moto esté siempre a punto. Descubre toda la gama Boge en Paco Martí. Que no te líen. El único taller oficial de fábrica para Zontes, Boge y Kawasaki. Estamos en Gandía, en calle Ferrocarril de Alcoy 78. Paco Martí.
3: ¿Buscas casa? ¿O quieres vender o alquilar sin complicaciones? Te asesoramos para que saques el máximo partido a tu vivienda, acompañándote en todo el proceso.
4: De costas y más.
3: Mejor hipoteca, seguros a medida y planes para tu futuro. ¿Gerencias? También estamos contigo. Ven a conocernos a Avenida del Mar 29, Belreguard.
4: De costas y más. Tu historia empieza aquí.
5: Hacer la compra, llenar el depósito, entrenar. ¿Y si pudieras hacerlo todo en una sola parada? En el Centro Comercial Lavall Park lo tienes fácil. Consum, Gas Express, Guau, Kik, Max Colchón, Synergy y McDonald's. Todo en un mismo espacio con acceso cómodo y parking gratuito. Lavall, tu parque comercial de cada día. Te esperamos en Tabernes de la Valldigna. Abierto todos los días de 9 de la mañana a 11 de la noche.
2: Vuelve, como cada verano, a la playa de Gandía, el mejor cine al aire libre. Cine Tugar. El mejor cine de estreno al aire libre. Cine Tugar Gandía. Venta de entradas anticipadas por internet en www.cinetugargandia.es. Disfruta con tu pareja, amigos o familia del mejor cine al aire libre. Cine Tugar Gandía. En Avenida del Norte sin número, delante del Hotel Tres Anclas. Playa de Gandía.
6: Si eres amante de la cocina tradicional, de un buen puchero y de todo tipo de arroces, caldosos, melosos, arroz en fesol, chinaps y al horno, te aconsejamos el restaurante Casa Rosario del Grau de Gandía. Estamos en la calle La Verche 14 y nuestro teléfono de reservas es el 96-284-0111.
7: ¡Uf! ¡Qué calor! Te digo, la mayor colección de bikinis y bañadores de toda la comunidad valenciana está en la playa de Gandía.
8: ¡Qué exagerada!
7: ¿Qué va? Es verdad, más de 1,000 prendas te están esperando. La solución a todos los cuerpazos. Te asesoramos para que tú seas la más guapa. Descaro, primera línea de playa de Gandía, 673-109908.
9: El circo del miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror inmersivo.
10: Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
11: ¿Te atreves?
12: Cuentan las leyendas de la playa de Oliva que unos gigantes de piedra custodian el secreto del verano eterno.
13: Y el secreto es que el verano eterno se vive aquí. Déjate guiar por los tótems, desconecta del mundo, conecta con el Mediterráneo y vive el mejor ambiente de la costa.
12: Chiringuito Olivaba, más que un chiringuito, un mito del verano.
2: ¿Todavía no tienes tu carnet de conducir? En Autoescuela Ruta 66 seguimos innovando para ti. Abierto los 12 meses del año, donde puedes realizar tus cursos online las 24 horas del día. Aprovecha durante este mes y obtén tu carnet de carretilla y lavadora. Para que todos sean facilidades, dispones de dos centros en Gandía. Uno en el Grau de Gandía y ahora también en Ador. Antigua Autoescuela El Punt. Ahora es Autoescuela Ruta 66. Toda la información que necesitas en autoescuelaruta66.es. Tu autoescuela de confianza en Gandía, Grau de Gandía y Ador.
14: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
15: Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.
14: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles. Vive la nueva temporada con estilo y confort.
8: Casa Tere está abierto de martes a domingo. Te esperamos al mediodía y también por las noches. Recuerda, solo cerramos los lunes. Vuelven los almuerzos de jueves a domingo para empezar el día con el mejor sabor. Además de nuestra carta y exquisitos arroces, tenemos nuestros platos especiales. Martes, arroz caldós en fesol sin apps. Miércoles, puchero. Jueves, arroz al forn. Todos servidos en caldero o cazuela. Disfruta de la auténtica cocina casera, arroces y mariscos frescos de la Lonja de Gandía. Restaurante Casa Tere. Paseo Germanías 81, Gandía. Reservas en el 661-027-300.
11: En Tel Tower disponemos de centros emisores en las mejores ubicaciones, tanto urbanas como rurales.
16: Somos más que un proveedor de torres para radiodifusión, telefonía móvil y redes wifi, ya que nuestra oferta abarca desde la coubicación hasta sistemas radiantes y transmisores de FM, DAB y WiMAX.
11: También ofrecemos, bajo marca blanca, un servicio de conexión a internet con tecnología LTU. Tus clientes disfrutarán de velocidades de fibra por antena, vivan donde vivan.
16: No dudes en llamarnos al 96-116-3016 o visita teltower.es.
11: Teltower, conectando el mundo, innovando para ti.
17: ¿Sabes qué es Agenda 365? En Agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
18: Tú eliges.
17: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
18: Todo
17: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
18: No te pierdas nada.
17: Más de uno.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts de nou a Comunitat Valenciana en la Onda. Quant de temps, eh? Ja ha passat tot l'estiu. Ja estem de nou per ací compartint ràdio a nivell regional, ja saben, de 2:30 a 3 de la vesprada. Tenim esta mitja horeta on compartim informació de la terreta de dilluns a divendres amb la col·laboració dels companys de les emissores d'Onda Cero a la Comunitat Valenciana. I una temporada més, així anem a fer, amb el tradicional rebost de la Comunitat Valenciana, amb les nostres entrevistes musicals els dijous, els espais sobre projectes i sostenibilitat amb Caixa Popular, tecnologia i innovació amb Reddit, directes, programes per tot arreu, notícies, curiositats i coses interessants, perquè la ràdio és això, informació, entreteniment i sobretot eixa companyia. I això és el, de nou, un dels nostres objectius esta temporada, així que la comencem junts i agraïm-los que ens acompanyen en tot moment allà des d'on ens escolten, per a molts encara des de la piscina, la platja, alguns ja en el cotxe, en eixa operació tornada. Alguns ja també des del treball, a casa. En fi, que avui és 31 d'agost i és dia per a molts de tornar a la rutina, últim dia d'agost, però que ja sap una miqueta com si fora setembre, no? D'això parlarem avui, precisament, de la tornada a la rutina per a molts, de com fer-ho bé per a no saturar-nos, i farem connexió amb les nostres emissores a la comunitat perquè arrenquen temporada i per a que ens conten un poc com anar a començar-ho. També els avancem que un dels temes que parlarem avui és que farem així un poc una incursió en el rodatge que està tinguent lloc a la Comunitat Valenciana de Libre, la pel·lícula de Nino Bravo del director David Serrano, així que arrenquem i ho fem de la mà de Jordi Andrés en la part tècnica. D'Andrea Gut, bona vesprada, com
2: estàs?
1: Què tal,
2: companya? Bona vesprada.
1: Què tal l'estiu? Tornem a la càrrega.
2: Tornem a la càrrega, sí, doncs molt bé. L'estiu sempre va molt, molt bé. Mm-hmm. Una miqueta de tot, algun viatge, alguna escapadeta, molt de poble també, platja, muntanya, i així estem. Ara,
1: i amb les piles ben carregades. Amparo Piqueres, com estàs?
3: Què tal? Molt bé.
1: Tu també, amb les piles carregades.
3: Assimilant, que estem en setembre ja, encara que estem a 31 d'agost.
1: Totalment.
3: Dia en viatges, platja, muntanya, mm-hmm, i calor.
1: Calor, calor hem tingut aquest estiu,
3: però jo necessite ja frescoreta.
1: Veritat.
3: Tienen que posar una chaqueta.
2: Una chaqueta.
3: Sí, però sí, pel matí ja no ens la llevem en tot el dia.
1: Exacte, i això seria la temperatura ideal. Jo diria 22-23 graus, no? Hi haurà gent que diga, no, calor. O no, més frescoreta.
2: Entre temps, també.
1: Tenim un poc de tot. Però veig que comencem el programa i ho fem, Amparo, de la teua mà, contant-nos i actualitzant als oients del que és notícia avui.
3: Pues sí, comencem en Onda Cero Comunitat Valenciana, aquesta nova temporada de ràdio, i també ho fem a missa inici de curs polític que este any, per si no se'n recordeu, estarà marcat per eixes, tenim any electoral, uh-huh, per eixes eleccions autonòmiques i municipals i també les nacionals per a 2027, i Compromís ja ha obert la porta a concórrer a les pròximes eleccions autonòmiques amb una coalició a l'esquerra del Partit Socialista si esta fórmula, diuen els valencianistes, permet recuperar el govern de la Generalitat. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, en les Corts, no descarta una candidatura conjunta i aposta per concentrar el vot progressista per a facilitar un canvi polític en el nostre territori. La dirigent valencianista, en este cas del PSPB, la seua líder i candidata Diana Morant, deixa clar que l'objectiu de socialistes és reeditar un tercer botànic. També en crònica política avui hem contat que Compromís portarà al defensor del poble la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat de 2026 amb l'objectiu de promoure un recurs d'inconstitucionalitat. La coalició considera que la norma vulnera drets bàsics dels valencians en àmbits com ara l'educació, la protecció de la infància o, per exemple, els drets del col·lectiu LGTBI. Avui la Generalitat Valenciana ha anunciat que va traure en breu la llei forestal de la comunitat, que reduirà la burocràcia de la gestió del bosc, i a més va oferir incentius, i això és important, incentius econòmics per a qui mantinga les zones forestals. Ho ha anunciat avui en Artana el president de la Generalitat, que ha presentat a més el pla de recuperació de les zones afectades per l'incendi forestal de la Vall d'Uxó. Parlant d'incendis, també content que València recupera avui la normalitat després de l'incendi del Saler. Les carreteres CB500 i 401 i les platges que estaven tancades ja estan reobertes, i també en funcionament el transport públic de la EMA. CNT. A més, els empresaris, les organitzacions empresarials d'hostaleria de València reclamen mesures extraordinàries per a pal·liar aquestes pèrdues econòmiques que han tingut provocades per l'incendi. I en crònica de successos, i abans d'acabar, contar-te que la policia local de València ha detingut a un jove marroquí després de sorprendre'l en la plena agressió sexual amb penetració a una xica de 22 anys a la platja de la Malvarrosa, a València. Ho ha publicat avui el periòdic Les Províncies. Els fets es van produir la matinada d'aquest diumenge en les proximitats de la discoteca Aquarela. Així que això i molt més ho contarem després en la brújula Comunitat Valenciana, que torna esta vesprada i que estarà, com sempre, dirigida per Ramon Pérez.
1: Doncs estarem molt atents als temes que tinguin que veure amb l'actualitat. Companya, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Fins ara. Adéu.

0: Pensa que
1: la... I amb quina banda sonora comencem, eh? Andrea, esta nova temporada. I amb quines bones notícies, ja saben, no? L'actualitat ve marcada per altres temes, però més enllà els temes socials, els temes pues, més entretinguts que contem així a la Comunitat Valenciana, avui ho fem per tot l'alt que se diu, no? Parlant precisament d'eixa notícia boníssima per als amants, o diria jo també, als que no, de la música sí. I d'un dels artistes més representatius de la comunitat, Nino Bravo.
2: Pues sí, per conèixer-lo una miqueta més enllà de bandes sonores com les que estem escoltant, no? Perquè València, la capital, ha tornat a convertir-se, com has dit tu estos dies, en un plató de cine amb ese rodatge del llibre i sa nova pel·lícula dirigida per David Serrano i escrita per Joaquín Oristrey, que no és un biopic, no és una biografia ni tampoc un musical a l'ús, sinó una comèdia romàntica que parla de segones oportunitats, de trobar el nostre lloc al món i també de la importància de la música en general, no? Que ens sustenta un poquet a tots. Darrere d'aquest projecte està Quico Martínez, productor de Nadie es Perfecto. Quique, què tal? Buenas tardes.
1: Hola, Quique.
3: Kiko. Encantat, moltes gràcies. Així estem, bueno, així en el Saler Roland.
1: Esteu ara mateix, esteu en el Saler, no? Dic jo, deia sí, jo que ens hem un poc adentrat al ple rodatge que heu atès avui als mitjans de comunicació. De fet, hem pogut, correcte, alguns afortunats, veure un trosset de com se rodava, no? En el Saler esteu concret, però on heu passat fins ara i per on passareu també en aquest gran rodatge?
3: Sí. Bueno, estem en la província de València bàsicament, bueno, hem rodat a Sollana, hem rodat en Sueca, en Alfafar, al Cine Saler, en València Capital, bueno, hem recorregut molts escenaris de la província de València i bueno, ja sí, excepte dos dies que anem a Màlaga, per un motiu que no se pot contar, ja ho sabré un mes endavant, però la resta és tota així, a la comunitat valenciana.
2: Bueno, Nino Bravo és el protagonista de la pel·lícula, està molt present, però hem de deixar clar que no és una biografia, no? No és un biopic a l'ús. No sé com heu aconseguit utilitzar la seva figura i la seva música sense contar com a tal la seva vida en aquesta pel·lícula.
3: Bueno, sempre volíem... Nino va morir tan jove també que el fer la pel·lícula de la seva vida ho vam descartar des del principi i ens apetia fer un apropament a la història de Nino Bravo pues, també des d'una història contemporània. I la veritat és que bueno, estem molt contents, la figura de Nino Bravo està present en la pel·lícula, però d'una forma creativa i fugint un poc de la idea del biopic que, bueno, que hem triat un altre camí, no? I estem molt contents en esta elecció.
1: Sí, perquè hi ha música, no pot faltar la música, però també es tracten temes, com deia Andrea un poc, sobre la salut mental i altres aspectes.
3: Sí, la història és la història de Nino, que és un, bueno, el personatge de la pel·lícula és un xicó jove que toca una banda, pues, com les típiques orquestres valencianes que n'hi ha tantes i bueno, és un poc el tapat de la família, on la mare, que és, bueno, la interpreta Lorena Calero, que és una actriu valenciana també molt vinculada a mondes musicals, farà de Noelia, que Noelia és la presidenta del club de Nino Bravo, i tota la família, la figura de Nino Bravo, pues, envolta a tota esta família valenciana i el personatge que hem triat, el de Nino, pues, és el que tira de la història, i una història d'amor en una xica també, que també la relació amb la música és important, i els dos són dos outsiders, dos personatges un poc tapats, que la pel·lícula també trobarà en llum en el camí, i la figura de Nino Bravo serà un especial alter ego que envoltarà sobretot el personatge de Nino. Sí.
2: Bueno,
3: que és molt actual, sí. És molt actual i bueno, sí que vol que tota la gent que no coneguera Nino Bravo pot tenir un pla i qui el conega pues encara molt millor, no?
2: Exacte. És una pel·lícula per a seguidors de Nino Bravo, però també per a tot el món, per a tota la societat,
3: exacte,
2: no? Per a conèixer-lo una mica més enllà i també veure'ls reflexat, no? En la seva vida i en tot el que li va passar per aquestes segones oportunitats, per trobar el nostre lloc en el món. No sé què voleu que s'emporte l'espectador quan isca del cinema després de veure el llibre.
3: Bueno, jo crec que primera que, bueno, és un repte per mi com a valencià fer una pel·lícula sobre Nino Bravo, és un repte tremendo, no? Perquè dius, bueno, és una figura tan important i també pues, el fet de que la família pues, estigui també implicada, hagi vist també tot l'evolució del projecte i estiguen tan contents també em dona molta il·lusió. I, bueno, el que t'agradaria és que se convertira pues, en la pel·lícula en un dels majors referents sobre de Nino Bravo a nivell audiovisual, no? I bueno, creiem que així serà, la película és ambiciosa i espero que camini l'estrena en el pròxim Festival de Màlaga, que és un poc la idea que teníem, i bueno, ens agradaria que la gent que li encanta Nino Bravo siga contenta, i qui no conega Nino Bravo se troba una història que pues, parla de segons oportunitats i també de trobar el lloc en el món com diu, i sempre una pel·lícula optimista, no?
1: Clar, ja avançaves una miqueta que se presentarà, no? Que podrem veure a partir de que estiga al Festival de Màlaga. Serà qui com més menys per quina data? Parlem de 2027, no? Això sí.
3: Sí, nosaltres estem rodant ara, ja pues, bueno, farem tot el procés de muntatge al llarg d'aquest any i llavors bueno, podríem tindre l'estrena de la pel·lícula per a març, l'any que ve, seria un poc la idea.
2: Bueno, el protagonista...
3: I passar, si podem...
2: Sí, un dels protagonistes és el gran Alberto San Juan, que interpreta a Nino. No sé com va ser aquest procés, no? Perquè és molta responsabilitat, imagino jo que costa, no? Trobar a la persona idònia, però com va sorgir la idea de que fora ell i sobretot què li aporta, no? Al personatge.
3: Sí, bueno, el personatge que fa Alberto San Juan és l'amic imaginari, que és este Nino Bravo, que si li apareix al nostre protagonista i que està en la seva ment i tal, i que és una espècie d'alter ego. I la veritat és que bueno, que Alberto és un actor que li dona una personalitat al personatge increïble. Quan el van veure maquillat en la peluca, realment és que era bueno, increïble. Contarem amb Nino, ha sigut en Alberto en aquesta persona. Li fa la diferència a la pel·lícula i bueno, a part de que bueno, tinguem un elenco també molt important, està Secundela la Rosa, en actors valencians com Lorena Calero, que fa la de Noelia, bueno, Òscar Lasarte, també, que és un actor valencià meravellós, la pel·lícula de Gila, Núria Herrero, bueno, tinguem un elenco molt important, pres de veres, que destaca la figura d'Alberto, perquè fa un personatge molt singular, això sí que és de veres.
1: Això sí.
3: I Alberto tenim... està en un punt increïble.
1: Sí, veritat.
3: Increïble, volia dir. Sí, Alberto està molt valorat en la indústria i és un actor que bueno, que és un prosactor increïble.
1: Doncs tenim moltíssimes gràcies de veure ja esta gran pel·lícula, esta gran producció, la de Libre, i tindrem que esperar això sí fins a març per a poder fer-ho. Mira, coincidirà amb Falles al mateix temps que la figura, la falla municipal. Exactament. És un gran Nino Bravo, com tots sabem ja, així que serà un gran any, una vegada més, per ensalçar una figura tan nostra com és la de Nino Bravo. Kiko, moltíssimes gràcies.
3: Pues mira, no ho havia pensat, aquesta coincidència de les falles, però així no serà.
1: Així no serà.
3: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
2: Adéu.
3: Adéu,
1: i que vagi molt bé aquests rodatges, que encara els queda, pues bueno, una miqueta, no? Ens ha comentat que encara faran algunes parades en altres municipis i poblacions, però veurem com queda Libre, de segur que espectacular.
2: Sí.
1: Doncs, companya, si et sembla, anem a fer una pauseta i tornem, que ens n'anem de ronda per les emissores.
2: Vinga. A veure què ens conten.
0: Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
4: En Onda Cero nadamos en aguas abiertas, abiertas a distintas opiniones y pensamientos. No nos dejamos llevar por corrientes ni ideologías. Por eso sabemos analizar y juzgar con objetividad para poder informar como pocos hacen. Con criterio, sin favoritismos. Onda Cero, tu radio.
5: Tienes una videollamada importante. La habitación está patas arriba. Así que empujas la montaña de ropa justo fuera de cámara. En pantalla, una profesional impecable. Pero fuera de pantalla, llevas un pantalón de pijama de unicornios. Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero, seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.

0: Les 2:46 minuts en estos moments. Continuem en Comunitat Valenciana en la onda en un dilluns 31 d'agost que dèiem que sap un poc a setembre, no? Que setembre arriba amb aquesta sensació que hem de tornar a posar-ho tot en ordre. La feina, els horaris, els estudis, les tasques pendents i moltes vegades volem fer-ho tot de colp. Però organitzar-se bé no significa omplir cada minut del dia, sinó saber què és prioritari, marcar-se objectius realistes i sobretot aprendre a gestionar aquesta frustració, Andrea, de quan no aconseguim tot allò que havíem proposat.
1: Sí, i hem preguntat sobretot a la gent que sap molt, que és la gent del carrer, que té resposta per a tot, i ens han contat això sobre com porten aquesta arribada de setembre i un poquet com els ha afectat.
2: Yo difícil porque llevo trabajando todo el verano, entonces vuelta a la rutina, no está siendo momento, pero bien, ahora apuntado al gimnasio, bajar al perro, ir al gimnasio y luego a trabajar. Hay pocos sitios libres ya para aparcar y la gente ya está volviendo. El gym lleno, poco sitio para aparcar, la gente ya está volviendo de vacaciones.
3: Pues la vuelta a la rutina llevo bien, llevo más o menos como una semana teletrabajando, así que ya casi se me han olvidado las vacaciones. En mi caso yo no tengo mucho problema, a mí me gusta, o sea, creo que es necesario tener una rutina de manera continua y luego pues de vez en cuando los periodos vacacionales que siempre vienen bien para desestresarse, rebajar ansiedad y ese tipo de cosas, pero la rutina yo creo que es necesaria. Yo me organizo bastante bien, la verdad. Me planifico mucho, soy mucho de listas.
1: Perquè clar, Bego, nosaltres portem treballant pràcticament tot l'estiu, sí. Jo en juliol, tu en agost, hem anat alternant així, així, no hem notat tant de canvi, no? Però qui, saps qui de veres notarà aquest canvi? Sobretot sí. La pròxima setmana, doncs els que tindran que tornar al cole sí. I canviar les joguines i la piscina i el traje de bany, no? Per els llibres i els llapisos.
4: Para una mami, el inicio de año empieza con el curso de septiembre. Entonces, en mi caso, yo estoy preparada. Yo ya tengo la mochila, los libros, el material escolar, etcétera. Bueno, también tengo una papelería, así que es lo que hay. Ahora no, lo único que nos queda es crear el hábito de despertarse pronto, acostarse pronto, los juegos, no sé, el ejercicio, etcétera. Todas las extraescolares que vienen de camino, etcétera.
5: Pues nada, yo como abuelo pues tenemos faena y ahora todos los días vienen a casa, comen y por la tarde se van a su casa y esa es la rutina nuestra, pero por lo menos las chiquillas hasta el día 9 no entran a la guardería, están trabajando los dos. Entonces nosotros somos los padres y los abuelos.
6: Pues bueno, me estoy mentalizando porque mañana es día 1, soy docente, entonces entramos de golpe y nada, tenemos una semana antes de que entren, bueno, en mi caso adolescentes. Y nada, y hay que ponernos el turbo para tenerlo todo preparado. Con ganas, pero al mismo tiempo un poco de pereza, y porque en nuestro caso vamos del 0 al 100, entonces como que no nos da mucho tiempo a como hacerlo poco a poco. Tiene que ser de golpe.
1: Cada poquet a compost.
0: Sí, poquet a poquet. ¿Tú eres de ara de pensar setembre és com un cap d'any?
1: Sí, és que realment sí que ho és, perquè sí, comences de nou temporada, en aquest cas temporada radiofònica, et compres l'agenda, et compres el material, el planifiques el que queda d'any fins a desembre, no? Sí que realment sí, però tampoc m'agobie massa.
0: No, hay que agobiar-se. No sé la nostra companya Alicia Llou, d'Onda Cero Castelló i Vilareal, com estarà portant-ho, Alicia? Bona vesprada.
7: Com esteu? Doncs jo ja ni me'n recordo de les meves vacances, perquè vaig tornar el 3 d'agost, per tant ja ha passat quasi un mes i jo ja ni me'n recordo. Jo sou molt de rutines i bé, les vacances, perquè hi ha que agafar un poc d'aire, però a mi m'agrada la rutina. Jo crec que el setembre és més d'estrenar coses, no? Més que d'engener.
0: Tu eres d'estrenar també agenda, no? Material escolar o d'estrenar alguna cosa, no sé.
7: A mi m'ha encantat sempre això, d'estrenar bolis, estutxe, tot lo que tocava. I això sí que tinc que dir que hi ha que fer-ho poc a poc, perquè a més ens ho diuen els experts, no? Hi ha que arribar avui dilluns o demà, dieu, quan ho torna la rutina, així anar de col, vull fer-ho tot, vull anar al gimnàs, vull menjar bé, perquè després anem a morir d'èxit. Està assegurat, això. Hem parlat amb Paloma Rey, la psicòloga Paloma Rey, per parlar d'això, precisament, que tenim que fer, o sobretot recomanar a la gent que demà torne al seu lloc de treball. I ens dia això que esteu dient, que hi ha que anar poc a poc, perquè després el propòsit del que volem fer pues acaba en res. Així hi ha que fer-ho, no hi ha que fer-ho tot de colp, ja d'un dia per a un altre, és un procés d'adaptació, ens dia Paloma Rey este migdia a la ràdio.
8: No exigirnos estar al 100% desde el primer día. Si podemos dejar unos días de transición entre el viaje, las vacaciones y la incorporación al trabajo, pues todo ayuda. Recuperar los horarios del sueño, la alimentación y las rutinas lo más poco a poco posible. Pero sobre todo también creo que es importante que hagamos una distinción entre lo que es urgente y lo que simplemente nosotros queremos resolver ya y quitárnoslo de encima cuanto antes. Porque tenemos mucha tendencia a volver y querer ponernos inmediatamente al día con todo, pero no todo lo pendiente tiene que solucionarse el primer lunes.
7: Que es imposible.
0: Es imposible, no. Claro, yo me fico un poco en el cap, ¿no? Pues tema factures o cosas pendientes que hem deixat en l'estiu. Ara no hi ha que agobiar-se, veritat?
7: No, anar que posant-se el dia de més. Jo li ho dic a Paloma, que estem encara un poquet amisgats, perquè hasta el 21 de setembre no arriba la tardor.
1: Exactament,
7: per tant, és estiu encara. Alguns plans poden haver per ahir, no? Un poc de vida social entre setmana també, i encara ens queda bon temps per a llarg, eh? Aixina que hi ha que anar posant-se, no les obligacions ja de col, sí que poqueda a poqueda, això del gimnàs, per exemple, començar avui, però d'ací un mes ja no anar,
0: no,
7: perquè no,
0: no
7: fa mal.
0: No va a funcionar.
1: Un dia a la setmana, no va a funcionar. I ja està. Començar així i després
7: poc.
1: Ja.
7: Poc a poc. Anar adaptant-se.
1: Una transició saludable. Aquesta setmana podem encara anar a la platja, disfrutar de la platja i el sol.
0: Sí, però encara podem gaudir molt de temps. Jo crec que tot el setembre encara.
1: Exactament.
0: Inclús. Clar que sí.
7: Me part de l'octubre.
0: Sí, sí, tenim molt bon horatge tot l'any, i tant que sí. Doncs, companya, molt bona temporada, per així ens escoltem, per a que tant tu com els companys de Castelló de Vila-real, que igual pues, hi ha molts encara de vacances o no, però quan
7: demà tornen ja tots, demà la plantilla completa,
1: això que estem. La motxilla.
0: Vos esperem per este raconet de mitja horeta per a contar-los als oients tot el que passe per Castelló, ah, sí, Vila-real i per tota la província. Gràcies.
7: Una forta abraçada.
0: Fins ara, perquè ens n'anem a un altre punt, mai millor dit, de la nostra comunitat. Ens n'anem cap a la Vega Baja per a que ens conten també com ha sigut això de tornar a la rutina, com comencen la nova temporada els nostres companys amb nuestro compañero Pedro Joaquín Llorac. Pedro, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes desde la Vega Baja, ¿qué tal?
0: Muy bien, bueno, por aquí Valencia-Castellón ya estamos viendo que poco a poco volviendo, aterrizando. No sé, Pedro, si tú eres de rutinas, si echas de menos ya las vacaciones.
9: Bueno, las vacaciones, como algún que otro compañero, ya han quedado muy atrás, porque el día 3 de agosto fue cuando me tocó volver para que otros compañeros se fueran de vacaciones. Entonces parece, como decíais antes, que eso queda como muy lejos ya, ¿no?
0: ¿Verdad?
9: Como que la rutina se ha cogido ya de tal forma que no sé ni en qué día estamos hoy, a ver.
0: Claro, porque es un 31 de agosto, pero que decía yo que sabe un poco a septiembre. No sé si tú en tu caso, el programa local, ¿lo has empezado ya como nueva temporada o empiezas mañana? Porque en nuestro caso, Andrea y yo empezamos ya mañana, como que el día oficial, claro, es día 1 ya de septiembre.
1: Exacto.
9: No, hemos comenzado aquí en la Vega Baja hoy, hemos seguido las indicaciones de cadena, como ellos también, los jefes han empezado hoy, pues yo he dicho, pues yo arranco también hoy. Y bueno, algunos cambios, sí, pequeñitos cambios que hemos tenido en el programa Más de Uno, edición Vega Baja, pero hemos comenzado ya hoy, al hilo de los compañeros de arriba, de la central de Madrid.
0: Claro que sí. Y no sé, tú en tu caso tienes colaboradores, ¿hay alguna sección que continúe, alguna nueva? ¿Cómo suele ser vuestro contenido por allí?
9: Sí, tenemos aquí sesiones dedicadas a las mascotas, también a cuidado personal, tenemos también otra sesión dedicada a gastronomía, hacemos un resumen cada viernes de cómo ha transcurrido la semana con las noticias más importantes de la semana en nuestra comarca. En fin, tenemos una serie de sesiones que sí, que vamos a potenciar incluso esta temporada con nuevos colaboradores. Tenemos también unos comentaristas cada lunes y bueno, de lunes a viernes, quiero decir. Tenemos comentarios que nos dejan también colaboradores en diferentes aspectos, políticos, social, de ciencia también. Entonces, son secciones que ya han arrancado este lunes y que espero que toda la semana se cumplan para seguir ya, de hecho, toda la temporada.
0: Exactamente. Bueno, pues Pedro, te deseamos también una ya feliz vuelta a la rutina y una feliz temporada. Y lo dicho también en esta media horita, esperamos tus incursiones para que nos cuentes todo aquello que pase por la Vega Baja, que como sabemos, bueno, curiosidades, fiestas, anécdotas, cosas curiosas que nuestra tierra nos ofrezca, las contaremos aquí en el programa regional. Un abrazo fuerte.
9: Por supuesto que sí, igualmente. Gracias, compañeros.
0: Hasta pronto. Les 3 menys 5 minutets són. Uh-huh. Andrea, fem una última connexió, si et sembla.
1: Vinga.
0: Ens n'anem cap al camp de Morvedre, cap a Sagunt. Allí tenim a la nostra companya Maria José Jimeno, que jo crec que també ha tornat ja un poc a la rutina d'eixe programa que
10: sí,
0: ens ofereix dia a dia.
10: Hola, què tal? Ja estem així. Que va, que prou de vacances. Que tornem a la ja ràdio bé, i així no? Estem a les piles carregades i amb un fum de coses noves, perquè esta temporada venim carregadetes de nous espais, noves seccions i moltes ganes de passar-ho bé. Així que, per exemple, uh-huh, tindrem en el nostre espai de trucs casolans, trucs de sempre, per exemple. I també humor, sí.
0: Humor?
10: Si no uh-huh ens podem riure un poquet en la vida, què fem? Parlar d'humor. Jo crec que l'humor és imprescindible. Així que hem creat una secció que em fa especial il·lusió. Morvedre té WhatsApp. Que no WhatsApp, encara que WhatsApp també tenim i molta. Però, a més, tindrem un personatge que ens visitarà cada setmana, es diu Simbala.
0: Simbala.
10: I fins així puc llegir, perquè Simbala vindrà amb les seues històries, les seues ocurrències i segurament alguna sorpresa baix del braç. La veritat és que moltes ganes i també volem eixir de l'estudi, eh? Uh-huh. Perquè si una cosa tenim al camp de Morvedre és territori per avorrir-nos. Però d'això, precisament, ja sabem que anem a fer moltes rutes, rutes d'aigua, rutes per la Calderona, rutes de patrimoni i rutes també per jocs que formen part de la nostra història. Així tenim un joc molt especial, el Fortí del Grau Vell, un espai de pirates, aixina que anem a contar moltíssimes històries també de pirates, de guerres, de tot, de tot, de tot.
0: Teniu, sí, moltíssim contingut que anem a oferir-los als oients i com els deia els companys Alicia i a Pedro, Maria José, tu també una habitual en este espai, però sí, també sí, traslladar-ho a la resta no de la comunitat valenciana i que no es puguem perdre res els oients, així que així ho farem.
10: Clar que sí, clar que sí. Clar
0: doncs
10: que
0: bona sí, temporada, companyans, escoltem.
10: Gràcies, un beset a les dos, adeu, adeu.
0: Veu, una rondeta per les emissores que com veuen...
1: Sí, tenen moltes ganes, estan, estan en les piles carregadíssimes.
0: I més que preparats uh-huh i preparades per a fer-los gaudir sí als espais locals i també als regionals en estos radets de ràdio. Uh-huh. Nosaltres, deia jo, Andrea, que ho hem agafat per a demà, perquè...
1: Hem volgut deixar un dia de transició.
0: Sí, i lo cert és que ho ha sigut un dia sí per a despedir també, que en moltes emissores també, i fem extensible aquest missatge, l'agraïment a tota aquesta gent que ha fet les seues pràctiques amb nosaltres a totes les emissores d'Onda Cero a la Comunitat Valenciana. Era dia d'això també, no?
1: Sí, de fer despedides, escoltar-les a elles, no?, que facin la seva pròpia valoració de la seva experiència uh-huh i que ens conten què és el que més els ha agradat, què és el que ens queden i el que van a fer ara, no? Perquè per a sí, per ahir també comença una nova era, no?, de... Alguns comencen màster, altres comencen a treballar, altres seguixen estudiant, aleshores era dia d'escoltar-los a d'ells.
0: Clar que sí.
1: I passar un rate de ràdio més.
0: Ah, fent ràdio. Exactament, que, sí, que és el que fem així en esta onda, en Comunitat Valenciana en la Onda, i també, com saben, als espais locals. Aquesta vesprada, Ramon Pérez, ja saben, tornarà en un espai regional amb la Brujulla i amb tot el que tinga que veure amb l'actualitat i en esta casa, com saben, ja també piles carregades per a donar-ho tot en esta nova temporada que comencem ja. Ja diguem adeu al 31 d'agost pràcticament i ja demà 1 de setembre per a continuar, perquè el que fem així és ràdio i continuem fent-la amb la seva companyia imprescindible, amb els que estan a l'altre costat per a escoltar-nos i per a participar, com sempre, d'allò que puguem oferir-los, opinions, anècdotes i demés. Així que, companya, seguim. Gràcies.
1: Seguim. Com gràcies sempre. Gràcies a tu, companya. Adéu.
0: Gràcies també a vostès. Apleguem a les 3 de la vesprada. Continuen ara amb molta més informació a la cadena Onda Cero amb Por Fin. I si els apeteix escoltar també una miqueta d'esports, a la 90.9, els nostres companys d'esports també s'ofereixen molt més. Així que l'ho dit, que continuem fent ràdio. Així, a Onda Cero. Adéu, bona vesprada.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM.

0: no conseguimos frenar la causa general del proceso actual de cambio climático a nivel planetario, seguimos emitiendo muchos gases que son los que desajustan lo que se denomina el balance de energía del planeta, y por tanto no vamos a poder esperar veranos frescos, ¿no? Como mucho veranos iguales como los últimos años, o más calurosos, ¿no? Por tanto, bueno, pues tiene sentido esa viñeta, ¿no? Lamentablemente es así, porque no va a ir la cosa menos, ¿no?
1: I què és el que podem fer a dia d'avui, any 2026, per a evitar arribar a aquest escenari, si és que encara podem? Què seria per a tu, Jorge, el més urgent a fer?
0: Bueno, hay diferentes escalas, ¿no? Claro, a nivel de países, de naciones, sería cumplir los protocolos que hay firmados, ¿no? El de Kioto ya en su día no se cumplió, ahora estamos en el Acuerdo de París. Lo que nos queda es empezar a aplicar medidas de adaptación, ¿no? Nuestras ciudades, nuestras actividades económicas tienen que empezar a adaptarse a esta nueva situación climática, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, tanto a nivel familiar, ¿no?, particular, pero especialmente los gobiernos locales, regionales, estatal, es ponerla en práctica, ¿no?, porque digamos que el proceso va más rápido de lo que se pensaba, ¿no? A principios del siglo se diseñaban unas proyecciones climáticas que todas se han ido superando en apenas 25 años, ¿no?, y por tanto empieza a ser un tema preocupante, sí.
1: Jorge Olcina es el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alacant. Gracias, Jorge, por agafar la telefonada de Onda Cero en esta primera vesprada de la nueva temporada radiofónica.
0: Nada, es un placer como siempre. Gracias a vosotros por interesaros por estos temas, claro.
1: La calor i els incendis forestals han sigut també protagonistes este estiu. El Saler, a València, ha acabat de recuperar avui dilluns la normalitat després de l'incendi que va cremar entre dijous i dissabte al bosc de la Devesa en un foc, recordem, que les autoritats consideren va ser intencionat. Les carreteres CV500 i CV401 han reobert el trànsit. Ara la Federació d'Hostaleria de València demana a l'Ajuntament de la capital valenciana mesures extraordinàries davant les pèrdues que diuen han tingut els establiments hostalers i turístics de la zona este cap de setmana. I la Serra d'Espadà ha sigut avui el lloc triat per la Generalitat per a anunciar que el govern valencià aprovarà en breu una llei forestal de la Comunitat Valenciana que reduirà la burocràcia de la gestió del bosc i oferirà incentius econòmics per a qui mantinga les zones forestals. Ho ha anunciat el mateix president Pérez Llorca a Artana, a la Plana Baixa, on ha presentat el pla de recuperació de les zones afectades per l'incendi forestal de la Vall d'Uixó. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
2: La nova llei forestal de la comunitat simplificarà els tràmits i premiarà a qui fa saber les coses. Pérez Llorca.
3: Una nova llei forestal a la Comunitat Valenciana que sobretot treballa per a reduir tramitació administrativa. Qualsevol persona que intenta transformar el sòl en temes de ganaderia o d'agricultura té que fer tràmits farragosos, lentos, que al final fan que molta gent desistisca. Això no m'ha regulat en aquesta nova llei perquè els tràmits siguin molt més breus, però també aquell que col·labora en la millora de l'entorn i que contribueix a previndre els incendis té que tenir un incentiu, inclús un incentiu econòmic per part de l'administració, que això també ho regularem.
2: Quan el pla de recuperació després de l'incendi de Vall d'Uixó, que encara no està extingit, la Generalitat retirarà arbres afectats que suposen perill i ampliarà tres pistes forestals amb un pressupost de 2,7 milions en 8 mesos. La segona fase contempla reforestació amb arbres resistents al foc.
1: I està, sí, el nou curs polític que comença amb els mateixos debats i polèmiques de sempre. Compromís portarà al defensor del poble la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat d'enguany amb l'objectiu, diuen els valencianistes, de promoure un recurs d'inconstitucionalitat. La coalició considera que la norma vulnera drets bàsics dels valencians i de les valencianes en àmbits com ara, per exemple, l'educació, la protecció de la infantesa o els drets LGTBIQ+. Amparo Piqueres.
4: El síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, ha anunciat aquesta iniciativa coincidint amb l'inici del nou curs polític.
5: Desprotecció de la infància que es fa a través de la llei de mesures i aquest atac als drets del col·lectiu LGTBI. Per tant, promourem la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat a aquesta llei de mesures que ataca, insistís, drets bàsics de valencians i valencianes.
4: Baldoví assegura que la formació valencianista vol combatre algunes de les mesures impulsades pel Consell de PP i Vox Vox i treballar al mateix temps en la construcció d'una alternativa de govern. El PSPB ja ha anunciat que recolzarà aquest recurs. Per la seva banda, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha respost a l'amenaça de Compromís de recórrer davant del Constitucional i ha qualificat les accions de la formació valencianista de contraproduents.
6: Un partido que va de nacionalista o de regionalista, yo no sé de qué va, pero resulta que cada ley que se aprueba en la Comunidad Valenciana dentro de las competencias que tenemos siempre la recurre al Tribunal Constitucional para que no se apliquen. Es decir, es un partido que cualquier iniciativa parlamentaria que se tiene en la comunidad intenta pararla en el Tribunal Constitucional español. Y yo creo que los políticos, aquellos que simplemente se basan todos los días presentando recursos, intentando detener la actividad administrativa, creo que aporta muy poco a la sociedad.
4: Pérez Llorca també ha carregat contra la formació de Baldoví i ha assegurat que en estos moments l'únic que li importa Compromís és a Pedro Sánchez.
1: Tornada de la política, tornada a la rutina, tornada també, per exemple, a classe, que així serà la setmana que ve. Les escoles de segona oportunitat es presenten com una alternativa per a joves que no han trobat el seu lloc al sistema educatiu convencional, un model que aconsegueix taxes d'èxit d'entre el 64 i el 67%, però que encara té una presència limitada a la comunitat on només existeixen dos centres acreditats. Alejandra Carrillo.
7: Un d'ells és el centre de Talella de la Fundació Atsis. Allí treballen amb joves procedents de contextos migratoris sense una xarxa familiar sòlida o amb experiències prèvies de fracàs escolar. La directora del centre Talella, Anna Fornés, explica l'objectiu del centre.
8: Propuesta metodològica que implica un canvi de perspectiva en relació amb el treball con jóvenes i adolescentes, en la que trabajamos con chicos y chicas que han sido expulsados del sistema educativo, que han abandonado los estudios, y la idea es que puedan, en primer lugar, reencontrarse a sí mismos y a sí mismas, poder reparar el daño que les ha hecho todo el sistema social y, asimismo, buscar qué oportunidades quieren empezar a construir en su vida.
7: Estes escoles no busquen únicamente recuperar la formación académica. El modelo se basa en itinerarios personalizados y en un seguimiento próximo de cada jove para trabajar también en el seu desarrollamiento personal y facilitar posteriormente la seva incorporación al mercat laboral. De fet, els propis participants destaquen l'acompanyament dels educadors com una de les claus del seu procés de transformació.
8: Abordar des de diferents lugares, poder hacer todo ese acompañamiento individualizado, socioeducativo, pero también comunitario, también social, familiar, para poder, en primer lugar, que los jóvenes y las jóvenes recuperen la confianza en sí mismos. Esto va a ser muy importante porque este es el principal daño que sufre quienes abandonan el sistema educativo formal.
7: En la Comunitat Valenciana, les entitats reclamen ara avançar en la regulació i ampliació d'este model, especialment davant la falta de recursos específics per a joves en risc d'abandonar de manera prematura l'educació.
1: La Guàrdia Civil està investigant la troballa del cadàver d'un home al riu Xúquer al seu pas per Sueca, a la Ribera Baixa. El cadàver va ser localitzat per un ciclista que transitava pels voltants del camí a sud de Cullera, qui va alertar immediatament la policia local. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
9: Després de l'avís, el grup especial d'activitats subaquàtiques, GEAS, es va desplaçar a la zona per a extraure el cos de l'aigua. La policia judicial d'Almussafes ha assumit la investigació per a identificar el cadàver i aclarir si la mort es va deure a causes naturals, criminals o accidentals.
1: I la policia local de València ha detingut un jove després de sorprendre'l en plena agressió sexual a una xica de 22 anys a la platja de la Malvarrosa de València. Quatre agents van acudir al lloc dels fets i l'agressor, en adonar de la presència policial, va fugir per l'arena, però va ser finalment interceptat pels agents als quals va atacar prèviament. La jove va ser traslladada finalment a l'Hospital La Fe, de la capital valenciana, on va rebre atenció mèdica al servei de ginecologia. Són algunes de les notícies d'avui. Anem ara amb la crònica esportiva amb Eduardo Esteve. Temps per als esports a l'edició valenciana de la Brújula. Temps, per tant, per a Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
10: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Estem començant avui una nova temporada a la ràdio.
10: Sí, encara estem amb la vergonya de la desfeta del València davant del Depor. Avui tenim futbol perquè juga el Castelló davant el Celta B, però comencem pel València perquè hi ha hagut cara i creu a l'esport valencià a la província de València. I avui és l'endemà del que va passar a la Corunya. Víctor Diu, bona vesprada.
11: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Dos noms propis en l'actualitat del València. D'una banda, Harvey Elliott, que ja ha arribat a un acord amb el Liverpool, principi d'acord per la cessió del futbolista fins a final de temporada, fent-se càrrec de més del 50% del salari del futbolista, i podria ser l'únic moviment del mercat pel que va a les arribades. Veurem què passa demà també amb Andrea Almeida en quant a les seixides. L'altre nom propi és el d'Umar Sadiq, que s'ha lesionat, es va lesionar ahir en el partit davant el Deportivo de la Coruña, amb una lesió dels isquiotibials. Demà li faran proves, però estan pendents d'una possible lesió important del davanter valencianista.
10: Gràcies, Víctor. I com dèiem, avui tenim futbol a Castelló. Víctor Fran, bona vesprada.
12: ¿Qué tal, Eduardo? Buena vesprada desde les 9 y media y embalaídos. El Club Deportivo Castellón busca la victoria davant del filial del Celta de Vigo, que suposaria de Pablo Hernández alcançar els 7 punts i estar en la zona més alta de la taula classificatòria en segona divisió. Per la seva banda, el Villarreal a tornar avui al treball, ho ha fet després de la derrota del passat divendres davant de l'Alavés en Vitoria. Encara no coneix la victòria l'equip de Íñigo Pérez.
10: Gràcies, Víctor. I a Elx tenim moviments tant a l'Elx com a l'Elda a les últimes hores de mercat. Hola, Felipe Canals, bona vesprada.
13: Buenas tardes. El Elche ha hecho oficial la salida de John Chetauya, cedido con opción de compra rumbo al Mallorca, segunda división. Se quiere dar salida también a Bambo Diaby y está el nombre propio de David Affengruber encima de la mesa, con fuertes intereses en el fútbol británico, uno de los últimos en unirse a la puja, el Crystal Palace de la Premier. Mientras que el Eldense ha anunciado los fichajes de Iker Recio y también del extremo procedente del Athletic Club de Bilbao, Aingeru Olabarrieta.
10: Gràcies, Felipe. I ara que l'Hèrcules comença amb derrota i polèmica. David Esteve, bona vesprada.
14: Buena desplada, arrancó el Hércules con derrota frente al Real Murcia y polémica, porque el conjunto alicantino está estudiando a estas horas presentar un recurso por la alineación indebida del Real Murcia, después de que el conjunto grana alinease a Javi Moreno. Consideraba el Hércules que este futbolista, que fue sancionado en su anterior etapa en el Hércules, debería cumplir sanción de uno de los tres partidos que le cayeron en el último partido que disputó con la camiseta del Hércules, y al final Javi Moreno jugó, de ahí la polémica.
10: Gràcies, David. Això és el que hi ha a l'Esport Valencià. I benvingut, Ramon, a la nova programació d'Onda Cero.
1: Benvingut també. Sí, benvingut també. Suposo que amb ganes i il·lusió, no? Encara que tu ja dus així uns quants anys, no? Quants són?
10: 26 anys, 26. Però sempre, sempre amb il·lusió. Sempre quan el València acaba de tancar.
1: Sempre hem de tindre també bones notícies als esports. Gràcies, Edu. Fins demà.
10: Adeu, Ramon. Fins demà.
1: Parlàvem en començar de la calor. 34 graus de màxima hem tingut avui al Racó d'Ademús, a la Plana d'Utiel Requena i a la Vall de Llorac-Cofrents. Calor que s'enfortirà segons avance la setmana, segons preveuen des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Demà dimarts, a més, s'espera que el cel estiga núvol a bona part del territori, especialment a primera hora del matí, amb temperatures que aniran des dels 14 graus de mínima de l'interior fins als 33 de màxima també a l'interior. Així està la Comunitat Valenciana a 31 d'agost de 2026, primera vesprada de la nova temporada radiofònica, molt pendents des d'avui i de l'endavant de Marta García Ayer i de tot el seu equip, així a la brújula a Onda Cero, que continuen ja mateix. Molt bona vesprada.
15: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
16: Cuando el calor aprieta, lo importante es sentirse bien en casa. En Milar te ayudamos a elegir el aire acondicionado que mejor se adapta a tu hogar. Splits, multi-splits, conductos, portátiles, equipos fáciles de usar, respetuosos con el medio ambiente. En Milar nuestros técnicos se encargan de la instalación. Y tú, solo te ocupas de estar a gusto. Milar, siempre cerca de ti.
17: En Gandía Milar, en Centro Comercial Plaza Mayor.
18: Compra, vende o alquila. Holavivienda.es.
19: ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar, Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com.
20: Pasa Conéctate al internet de Hola Wi-Fi.
21: Vivas donde vivas.
20: Contrata hasta 1000 megas por antena o fibra de 1 y 10 gigas. Llama o escribe por WhatsApp al 635 30 30 30.
22: En Gandía, en República Argentina 108, ya está a su servicio Talleres FR. Fernando Rodríguez, te ofrecemos revisión pre-ITV, servicio de neumáticos, frenómetro, alineación de direcciones, mecánica, diagnosis. Talleres FR, Fernando Rodríguez, ponemos nuestra experiencia a tu servicio. República Argentina 108, Gandía, teléfono 96 110 36 38. Pídanos presupuesto sin compromiso.